0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connecta to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue

Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessi Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

reflexions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Estàs escuchant El Despertador de Blue Radio con Juan Tormo.
1: Bueno, doné la benvinguda. Si t'acabes d'incorporar, si estàs ahí, gràcies per despertar a nosaltres en la sintonia de Blue Radio 90.2 de la FM, a través de la web per a tot el món, Blue Radio FM.

0: s'ha convertit en tot un himne de la música nacional. Elie, ya la love you, que nada nos pare. Deslurra, Pablo Londra, Princesa i la típica canció, amb Ginebra. 12 minutes sobre les 8 del matí, més cançonetes al Cala Norte, la vida cañón.
1: Blue Radio, sella. Vamos. Vamos sobrados de música.

és confirmadíssim de que ja tenim així el fin de divendres 17 de juliol de 2026. Molt bon dia a tots. El rellotge són 22 minuts que passen de les 9 del matí i per així estem en 70-100% radiofórmula. En una nova edició que promet ser molt calorosa. En res te conté la previsió de l'horatge. Serà quan falten uns minuts per alcançar les 10. Però ara anem a mirar cap a la premsa musical i anem a enterar-nos de què i de qui se parla avui en ella. Qui són els protagonistes? Com cada divendres, tocarà que ens fixem en les novetats discogràfiques en aquests nous llançaments. I ho farem en companyia de G-Sport, perquè fins les 10 s'encarreguen del patrocini. G-Sport també s'encarreguen que els nostres deportistes estiguen molt còmodes i se senten bé a l'hora de practicar ciclisme, running, trail, triatlon. Dissenyant a consciència, prendes per a deportistes. Es tenim a Xàtiva, a la carretera d'Estimat 14 i a la web gsport.es. Si eres deportista, G-Sport. Agafem la premsa. Ja sabeu que sempre ens agrada parar-nos primer en el temps de l'efemèride. Ahir es conten que per què no regressem a tal dia com avui, però de l'any 2001, per a escoltar novament la cançó que més sonava en aquell estiu. Era una cançó de David Civera i es titulava Dile que la quiero. Este tema se incluía dins del primer disc que publicava i el que li posava el seu nom. El senzill se llançava en abril de 2001, mentre que l'àlbum se posava a la venda en maig. Amb aquesta cançó va representar a Eurovisión en aquell 2001 en Copenhague, Dinamarca. No van guanyar, però van quedar en la posició número 2, que no està gens mal. Vinga, anem a recordar-la.

0: sempre ha estat en el 2, en el 3. Més música d'actualitat i què tal ara si ens n'anem per un directe. Chambao, la Mari, Pablo Alborán amb Junts en Desconocido Atso s'acaba de publicar, és un directe.
1: No.

0: La veu reconegut, no? És Vico. Ella també té nova proposta per a aquest estiu del 2026. Esta que acaba de sonar i que es titula Tiramisú.
1: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.
2: I tu, què tal el sents? Jo, 100%.

versió de l'Orache que llegim a través de la web orachenet.com. El post de avui es titula Calor sense treva. Bueno, pues ho sabem, ho patim. Tots agrairíem uns dies de més calor, però al pas que anem sembla que ens haurem de conformar amb només unes hores, perquè demà serà l'últim dia de la setmana amb avisos per calor, però no es descarta que tornen el diumenge, dilluns a lo més tardar. Caldrà disfrutar del cap de setmana amb menys calor, que ens deixarà descansar un poc al mes per la nit. I també se notarà un poc al centre del dia, on començarem ja a mirar per la vesprada al nord i a les muntanyes de l'interior, per si acaben formant-se tempestes. Avui encara farà calor i els avisos estaran vigents al sud i al centre, on els termòmetres encara s'aproparan als 40 graus. Un avís que encara continuarà sent taronja al sud d'Alacant. Cel tèrbol, enteranyit i calitjós per tot arreu i amb temperatures un poc més altes per a demà al centre i al sud, amb més núvols per la vesprada a les muntanyes del nord. La calor tindrem que continuar suportant-la, encara que sí que baixaran les màximes entre 2 i 4 graus per a dissabte i per a diumenge. I com a novetat a destacar, bueno, pues, possibles tronades, ruissatge, que esperem siguin d'aigua i que no siguin seques, eh? Emet avui declara a les comarques centrals un avís groc perquè se podrien acumular, bueno, pues, fins a 60 litres en apenas una hora, eh? Bueno, pues, tronades que podrien afectar-nos de ple per a esta vesprada. I l'avís també s'ha decretat per a demà. Bueno, pues, molta precaució, eh? Tronades que ja sabeu que sobretot se formen

totes aquestes persones que apareixen per a salvar-nos en el pitjor moment de les nostres vides. Compta amb la producció de Paco Salazar, té un ritme pop-rock carregat de molta força. Al més pur estil, Álvaro de Luna. Bueno, pues compta també amb el seu corresponent

sé si habeu escoltat l'última hora de Nova York, on se té que jugar la final del Mundial este diumenge. Bueno, i la... el partit per escollir el tercer i quart lloc el dissabte demà. Bueno, pues què passa per Nova York? Pues que n'hi ha uns incendis prop d'allà i estan fent que l'aire de Nova York no siga bo, eh? De fet, les autoritats han demanat a la gent que no isca al carrer si no és necessari. Tot això sumat a la gran contaminació de la Gran Manzana. Bueno, pues està en l'aire que se celebre o no la final allí, eh? Llavors,

0: Les Destiny Child sonaven per ací amb l'Independent Woman. I és que teníem un missatge que demanava este. Deia, bon dia, està per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica.
1: Este és tu verano. Blu Radio FM.
0: Continuem amb un dels èxits de funambulista del passat any. Amor, amor, amor.

millors cantautors són de l'actualitat al nostre país, eh? No para de cosechar èxits. Cada vegada li va millor. I això que porta ja més de 30 anys de carrera, és veterà. Un tema més i completem hora. El que ens sembla són 100 apenes 3 minutets. I ho farem amb el tema de David Guetta, Willy William i Nicky Jam, el de Cuéntale. Cuéntale.

ens ha vingut molt bé per obrir així de manera molt fresqueta esta nova hora del 100% peticions. 16 minuts sobre les 11. Has pensat un bon tema per els pròxims

0: Sàhara que havia demanat Estam per a dedicar-la a la Sunrow, per a mi, per a ella i per a tots. Bueno, pues gràcies. I damunt se me queixava del calor, eh? Bueno, pues però així estem patint-lo tots. Ànimo. Un altre missatge diu: hola, buenas. Pon la de Juca i Calor de Quevedo. I la de No me quiero casar de Bad Bunny. I gràcies. Bueno, pues un dos per un, vinga. Primer una i després te posem l'altra. Es quedem de moment amb Quevedo des del seu àlbum El Baifo. Hey,
1: oh. Hey. Dios, te di un poder sobre mí que tú puedes controlarme.

Panorama del Record. Se ve de la mà del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Ja sabeu que tots els dies cuiden per a nosaltres. Els fan el dinar. Només cal passar després per allí i arreplegar-lo. Ja està tot preparat. En el carrer La Reina, 48 de Xàtiva. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre. Amplia varietat en arrossos, ensalades, pastes, verdures rellenes. Recordo, el guiso de carrillada, el guiso de codillo. Tu vas, mires i tries el que t'apetisca. El Mirador del Passatge.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio.
2: Este es tu verano.
1: Este es tu verano.

0: Sella.
1: Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat. Estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat. Des de 1993. Per algo serà, no? Va, que repetim el telèfon de JB Publicitat, que sé que no t'ha donat temps a apuntar-lo. 658-88-29-35.

0: Tenim un altre missatge amb una altra petició. Este diu: buenas, fica la cançó d'Infinity per a la quinta del 71 de la Llosa de Ranes. Bueno, pues te la tinc ja preparada, és la pròxima en sonar.
1: Blue Radio.
2: Este es tu verano.
1: Este es tu verano.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
0: Pues venga, un saludet per a tota la quinta del 71 de la Llosa.

Qué bonito que canta María Parrado, ¿veritat? Bueno, pues ella también protagonista en las novedades discográficas de esta semana. Ha presentado Vida de Turista. Está presentada también les imatges, el videoclip oficial del tema. Com no podia ser d'una altra manera, en ple mes de juliol, pues han anat a la platja a rodar-lo, rodejada de la seua gent. Així també ha aprofitat i ha passat un bonic dia. Nosaltres també deuríem d'estar en la platja ara mateix, a què tu també estaves pensant. Bueno, pues ara mateix no podem perquè estem en el 100%.

vídeo menja, que sí. Només un partit ens queda i Ale, la segona estrella ja serà nostra. Ahí estava en el Maki, Maria Artés.

0: pasión te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.
1: Manuel Carrasco, que continúa arrasando a el seu últim treball. Ahí está, Bailando con Lobos, un dels temes que amaga. És un dels àlbums més moguts que ha publicat este andalús, eh? Un ritme molt trepidant, el d'este últim tema, que per cert, tenim en llista, que és important. I es proposen una per ací, per als amics del bar del Poli de Genovés. Bueno, pues una de Pablo López. Ya que te parlava de la llista i per ahí tenim esta, és que...

0: Blu Radio FM. Ven a disfrutar de la mejor música.
1: La mejor música.
2: Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada a la sintonia de Blu Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

Baila Mamá i està sonant el seu Despierto Amándote. Cançó de la Volta Ciclista a Espanya en aquest estiu del 26. Por tu amor. I tenim ja data d'eixida i molts detalls del que serà el pròxim disc d'Art de Bogotà. En seguida t'ho conte tot.

Mother sobre la una. Así que el matí ja està passat i superat. Bona vesprada de divendres a tots. Últim ratet que compartim avui amb Grupo Innova Tormo i el Bar Avenida de Genovés. Que no baixen les revolucions, però si les pugem encara un poc més, perquè DJ Nano i amb el

0: Pues ahora ya no ni adopte. Esta es la más importante del estudio de 2026.
1: ¡Te veo en la graciosa! En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: I tenim ja preparada la pròxima cançó, que és molt important perquè és la novetat del dia, la que ens presenten Autobuses Chambitos. Si esteu organitzant un viatge, si sou molts, viatgeu junts i de manera segura, que Autobuses Chambitos ho posa ben fàcil. 696-930-910. Podeu demanar pressupost per a contratar esos servicis sense cap tipus de compromís.
2: Novedad, novedad.
0: La novetat és la nova de Noah Nash Open, es té unes hores i es titula Princesa de los Bares.

Intenso, Shakira va compartir este tema en White Club Gin. I ara ho fan Belle i Ed Sheeran, gravat en directe. Ahí estava, Hips Don't Lie. I moment d'anar tancant este 100% peticions, perquè estem a punt de completar el nostre temps. Apenes 7 minuts i alcancem les 2. Bueno, pues donem per complet el programa en l'edició del divendres 10 de juliol de 2021.

0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Quines no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: coneixes Estam i està el tron.
1: Si m'enamore,
0: si està l'has ballat, i està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana el pobre home, diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.
4: La señal que conecta tu mundo.
5: Blue Radio Chella.
4: Plataforma Blue.

Vinga! Amics d'Esportxes, ja estem en estiu. Si no, pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porxes, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recordo, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 9202. 96 050 9202. En el Facebook en Porxes Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porxes. La vida.

0: Les nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: Hacer de las noches más lindas de nuestra vida.